0: Y a menos cuarto a las 8, una hora menos en Canarias, la información en Radio Nacional en las mañanas de las territoriales de esta casa.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bon dia, és dimarts, 6 d'octubre, són 7:45 del matí. Estem pendents del Consell de Ministres, on el govern espanyol aprovarà previsiblement aquest matí noves mesures d'habitatge després que el Congrés tombés els decrets sobre lloguers la setmana passada. L'objectiu, que s'aprovin a la Diputació Permanent de la Cambra, on no necessiten el vot de Junts per tirar endavant. És l'òrgan legislatiu competent un cop es dissolguin les Corts després de la convocatòria d'eleccions generals per al 29 de novembre. Tot plegat ha engegat la maquinària electoral també a Catalunya, alhora que els carrers continuen clamant per una solució habitacional. Aquest dilluns, unes 20.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 120.000 persones segons el sindicat de llogateres han sortit als carrers de Barcelona per reivindicar el dret a un habitatge digne. I aquest matí estem pendents també del balanç dels aiguats dels últims dies, mentre continua actiu el pla Inuncat en fase d'emergència. Continua la previsió de pluges que poden deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora gairebé tot Catalunya. Ampliem la previsió a Emet Noelia García.
3: Bon dia. Avui a Catalunya torna el temps inestable i les precipitacions. A tot el territori, cel ennuvolat amb ruixats i tempestes. Durant la tarda, les pluges seran més freqüents i localment fortes, amb calamarsa i fortes ventades. Es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat i atenció al Pirineu de Lleida, avís taronja i perill important per pluges de més intensitat. Avui baixen les temperatures. Màximes de 27 graus a Girona i a Lleida i 25 graus a Barcelona i a Tarragona. És una informació d'AEMET.
2: I com se circula aquesta hora per les carreteres? Ferran Aràndiga.
4: Bon dia, continuem la jornada destacant aquestes afectacions que queden actives pels aiguats d'aquests dies i atallades la C14-15C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments i que obliga a obrir desviaments senyalitzats en dos sentits de la marxa. També està tallada la C352 de Franqueses del Vallès, on continua tallat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, recordem que a la C31 també queda tallat l'enllaç amb la ronda litoral, amb la B10 en sentit nord. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara tenim dos accidents actius. Un, des d'ahir a la tarda, a la C25, entre Brunyola i Santa Coloma de Farners, que en direcció Girona talla un carril de circulació. El segon accident ha estat fa tot just una estona a la ronda litoral, a la B10, a l'Hospitalet de Llobregat, que en direcció Barcelona deixa els vehicles al voral. Cadascun d'aquests accidents, però, deixa menys d'un quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: A causa dels aiguats, Rodalies continua funcionant a mig gas. Les línies R7 i R8 segueixen sense servei, mentre que l'R1, l'R2, R2 Nord, R3, R4 i R11 ofereixen servei alternatiu per carretera en alguns trams del recorregut. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. El Consell de Ministres aprovarà previsiblement aquest matí noves mesures en matèria d'habitatge, ara ja amb les eleccions en el punt de mira. Després que els dos decrets per blindar els lloguers caiguessin al Congrés dels Diputats el passat divendres, el govern de Pedro Sánchez vol tornar a impulsar-les perquè rebin el vistiplau de la Diputació Permanent, òrgan legislatiu que s'activa quan es dissolen les Corts. Tot plegat mentre continuen les mobilitzacions pel dret a l'habitatge. Aquest dilluns al vespre, una multitudinària manifestació ha recorregut als carrers de Barcelona. 20.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 120.000 segons els convocants, per reclamar la prohibició de la compra especulativa i contractes indefinits. Hi va estar el nostre company Pau Alemany.
5: Tot just a l'inici de la manifestació, encara urquina ona, va arribar la notícia que els sindicats principals, Comissions Obreres i UGT, recolzaven la vaga general reclamada pels moviments socials. Un fet que va provocar crits de celebració, claus en l'aire i càntics de recolzament a la vaga entre els manifestants.
6: És una vaga totalment necessària. Els salaris de molts sectors, com per exemple el públic, porten molts anys congelats i el preu del lloguer és cada vegada més alt.
7: Necessària, i més sabent que ara ja tindrem eleccions, ens dona igual qui estigui al govern, el que volem és tindre un sostre i unes polítiques d'habitatge dignes.
5: També els sindicats d'habitatge se'n van fer ressò i van reivindicar que l'esforç de l'última setmana havia estat clau. Escoltem la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
8: Ara tot just comença la legislatura de l'habitatge.
5: I amb la manifestació pacífica ja finalitzada, Passeig de Gràcia, un grup de manifestants s'hi van quedar tot i les advertències de la policia per desallotjar la zona. Al final hi hagué llançaments de botelles i pedres i contenidors cremats que van acabar amb càrregues policials.
2: Els aldarulls i barricades han deixat 13 detinguts per desordres públics, entre els quals una noia menor d'edat i la resta homes majors d'edat. Segons els Mossos, hi hauria 28 agents ferits lleus. Doncs bé, precisament l'habitatge serà el centre de l'escenari preelectoral que s'obre a partir d'ara, després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, convoqués ahir eleccions generals de cara al 29 de novembre. Uns comicis que han engegat la maquinària electoral entre els partits, també a Catalunya. Elena García.
9: I el plebiscit de Sánchez agafa unes maquinàries més greixades que d'altres. Junts i Esquerra, Nogueres i Alemany.
10: S'ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent per interessos electorals.
11: Davant d'aquests que només miren els interessos de partit, hi haurà Esquerra Republicana defensant els interessos de la classe mitjana i treballadora.
9: Turull llueix Nogueres com a cap de cartell, encara que tant el dos de Junts com el propi Puigdemont podrien concórrer-hi davant la imminent aplicació de l'amnistia. I l'actiu Corriols descarta presentar-s'hi. La CUP s'ho torna a rumiar fins dissabte a Moreno.
12: De manera col·lectiva.
9: Esquerra manté Rufián com a candidat, mentre Rufián no aclareix el seu paper.
11: Pensem que és el millor candidat.
9: I reserva Junqueras.
11: Vol ser candidat a la presidència de la Generalitat.
9: El PSC en tromba contra Junts, amb l'exalcalde i ministre Hereu com a cap de cartell. Moret.
13: Han confós pactar amb traicionar.
9: Feijó estarà dimecres a Ceuta. Pendents de com retoca el PP català la llista. Altra cosa és la transformació de Sumar i de Podem. El Front Ampli irromprà el 17 d'octubre amb candidata. I els de Montero faran primàries obertes dos dies abans. I el ministre Urtasun assegura que els dos decrets d'habitatge que Sánchez valida no seran exactament els mateixos, però mantindran la protecció.
14: Al nivell o incluso más.
9: Això sí, l'oposició veu coherència. Que Sánchez se'n vagi amb un decret després de governar a cop d'ells.
2: Doncs, d'altra banda, encara amb ressò polític, el Tribunal Constitucional avalarà avui l'aplicació definitiva de l'amnistia als líders del procés. El ple del Tribunal abordarà les dues primeres ponències favorables a amnistia al delicte de malversació. Què en sabem, Núria Alcalà?
15: Sí, en concret estudiarà els recursos d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, i l'exconsellera Dolors Bassa. D'entrada, el Constitucional s'ha posat en interpretació del Tribunal Suprem i la seva negativa a amnistiar la malversació. Avui és previst que el ple avali la ponència del magistrat conservador José María Macías sobre el cas de Turull i una altra ponència del president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre Dolors Bassa. Segons l'esborrany avançat fa uns dies, Conde Pumpido defensa l'aplicació preferent i urgent de l'amnistia i critica que el Suprem fes una interpretació extensiva de la llei i contrària a l'esperit de la norma. Tot i la decisió d'avui, la publicació de la sentència definitiva trigarà encara uns dies. El criteri del Constitucional marcarà llavors les properes passes del Suprem, a qui li correspon aplicar l'amnistia. Fons de l'alt tribunal ja han avançat que respectaran aquest criteri i el faran extensiu a tots els condemnats del procés, el que aplanarà el camí al retorn definitiu de Carles Puigdemont.
2: I l'Audiència de Barcelona ha absolt, volíem dir, els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, jutjats pel retard en la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. També ha estat absolt l'exsecretari general, Marc Ramentol, o l'exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella. El tribunal considera que no hi ha indicis que els cinc acusats cometessin delictes de prevaricació i contra la salut dels treballadors quan van dissenyar el calendari de vacunació d'agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya, tot i que els magistrats constaten la diferència en el percentatge de vacunacions entre els Mossos d'Esquadra i policies locals de Catalunya i els membres de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia. I avui continuen les feines de neteja a molts municipis afectats pels aiguats els darrers dies. Voluntaris i Protecció Civil han estat treballant la nit i matinada, principalment a municipis del Vallès o al Maresme, com Granollers o Malgrat de Mar, mentre continua activa la fase d'emergència del Pla Inucat. Aquest matí es reuneix el CECAT per fer balanç dels efectes dels aiguats amb la presència del president Salvador Illa i, posteriorment, a partir de les 11, és previst que comparegui la consellera d'Interior, Núria Parlon. Explica'ns, Míriam Andreu, bon dia.
16: Bon dia. Veurem si torna la normalitat a les aules després que diversos centres educatius de 10 municipis haguessin de suspendre les classes. Ja sabem que almenys un centre de Ripollet, un altre de Granollers i un tercer de Sant Adrià del Besòs no podran fer-ho, mentre que la trentena d'escoles afectades a Barcelona sí que reobriran. Fins ahir a la nit, el telèfon d'emergència 112 va rebre més de 1.700 trucades en relació als aiguats, principalment des del barcelonès i els vallesos. I els bombers van atendre més de 700 avisos. Més de 8.000 persones encara estan sense subministrament elèctric i Rodalies funciona a mig gas. D'altra banda, continuen els dispositius de recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar i d'un menor de 12 anys a Granollers. Tot plegat serà un dels temes que el govern abordarà en el Consell Executiu d'aquest dimarts, on aprovarà un paquet d'ajudes extraordinari de 75 milions d'euros destinat a ajuntaments i empreses afectats per les pluges torrencials dels darrers dies. El president de la Generalitat és Salvador Illa.
12: 20 d'aquests 75 milions aniran a subvencions directes als ajuntaments per reparar equipaments, edificis, infraestructures afectades.
16: Recorda que l'episodi encara no ha finalitzat i es poden tornar a produir pluges intenses durant les properes hores.
14: Continuem amb tu, Míriam, per abordar altres informacions en format breu. En marxa a l'Audiència de Girona les declaracions pel judici de la Carla, la noia de 27 anys presumptament assassinada per la seva exparella ara fa 3 anys.
16: La mare de la noia, que ha declarat sense mampara, ha explicat que després de la relació sentimental amb l'acusat, la seva filla va accedir a conviure amb ell com a companys de pis. També ha assegurat que ell estava obsessionat amb la Carla i que la noia se sentia seguida i vivia amb por.
17: Ella sabia que li quedava temps perquè me deia, mama, és... Solo és una vida, no passa nada. I jo arriba un moment que li vaig dir no diguis més aquesta frase perquè a mi me... Jo no m'ho creia, però ella sí ho sabia que estava sentenciada.
18: És a dir, ella va sentir aquesta por de morir?
17: Sí.
16: Entre d'altres testimonis, el millor amic de la jove també era descrit com una persona possessiva i gelosa. Tots han coincidit que l'acusat no patia cap trastorn, sinó una personalitat controladora. Les acusacions demanen per a ell la presó permanent revisable.
14: Els jesuïtes expulsen el sacerdot i pederasta confés Francesc Peris. El clergue, de 84 anys, hauria comès desenes d'abusos a menors a Espanya i Bolívia des dels anys 70.
16: La Companyia de Jesús considera provats els abusos sexuals a menors que Francesc Peris hauria comès durant dècades. Segons les denúncies recollides en el procediment canònic, està acusat d'abusar almenys 22 nens i nenes entre els anys 1974 i el 2005, tant a l'escola dels jesuïtes de Casp de Barcelona com al Joan 23 de Cochabamba a Bolívia. El procés es va iniciar el 2023 arran de les denúncies de les víctimes.
14: A la crònica esportiva parlem de bàsquet, jornada marcada per dos partits amb quota catalana. El Joventut s'enfronta al Bnei Herzliya a la Lliga de Campions, mentre que el Girona rep el Dinamo de Bucarest a l'Eurocup. Àlex Carazo.
19: Bon dia. Tant Joventut de Badalona com Girona inicien els camins a les respectives competicions europees. Pel que fa a la penya, torna a la Champions, segona temporada consecutiva que disputaran aquesta competició, on es va quedar a les portes d'accedir a la Final Four, en el que serà el primer partit a l'Olímpic davant de l'afició d'aquesta temporada, ja que, recordem, dissabte va quedar ajornat el duel de Lliga CB davant de l'Andorra. El Joventut rep el Bern Herzliya israelià a 9:15 amb les baixes de Crac i de Tomic. I el bàsquet que Girona torna a Europa 18 anys després. Serà, de fet, la primera vegada des que el club es va refundar el 2014. Ho farà a la FIBA Europe Cup, també a casa, a Fontejau, amb la visita del Dinamo de Bucarest a partir de 7:45 del vespre.
14: En handbol, el Granollers s'enfronta aquest vespre al Buzau en la primera jornada de la Lliga Europea, i en waterpolo el Club Natació Sabadell visita el Jadran en la primera jornada de la Champions League. De la cultura els expliquem. Coques Grasses ajorna a dijous el concert previst per aquesta passada nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona per l'episodi de pluges. En un comunicat, la banda justifica la decisió per les afectacions que han provocat els aiguats i que afecten la mobilitat i la seguretat dels assistents. Les entrades de dilluns seran vàlides per dijous i els assistents que no puguin assistir-hi se'ls retornarà l'import. Aquest era el primer dels 4 concerts de comiat que Coques Grasses ha programat a l'Estadi Olímpic i que començaran finalment demà. I ja coneixem el cartell del Primavera Sound de l'any vinent. Massive Attack, Doechii, The Chemical Brothers, Bad Gyal o Phoebe Bridgers, aquí estem escoltant, són alguns dels caps de cartell de la 25a edició del festival, en el qual també s'inclouen Feke i Twix, Fontaine's DC, Robin, Lola Young o Skrillex. En total, 151 propostes musicals. El festival se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es posen a la venda el 8 d'octubre. Així arribem al punt de les 8 del matí. Els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem un molt bon dia.
0: Són les 8 o les 7 en Canàries.
1: Las Mañanas de Radio Nacional.
20: Juan Ramón Lucas.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Si ayer esperábamos lo que luego vino, anticipo electoral, hoy toca volver a lo que casi nadie esperaba. Y digo casi, ¿eh? Porque estos cánticos que llevaban días repitiendo los concentrados en Sol iban a encarnarse, lo hicieron ayer, en un objetivo que terminaría asumiendo los sindicatos de clase. Y todos juntos, inquilinas, comisiones, UGT y CGT, así de entrada, le plantarían al gobierno y a la oposición una huelga general. Y en eso estamos. Eso sí, como precisaba ayer Pepe Álvarez, secretario general de UGT, antes de que empiece la campaña electoral el 13 de noviembre.
21: La convocatoria de jornada de lucha debe de realizarse antes de que se inicie el proceso oficial de campaña electoral.
0: Con Álvarez hablaremos esta mañana aquí en Radio Nacional de España, en las mañanas. Sería la octava huelga general desde el año 85 del siglo pasado. Y la ambición es alcanzar el resultado, al menos, de aquel famoso 14D que los sindicatos le organizaron a Felipe González y casi paralizó el país allá por el 85. El artículo 28 de la Constitución reconoce el derecho, no, en el 88 fue el 14D, el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Y los sindicatos insisten en que esta convocatoria por la vivienda entra en ese escenario legal. Unai Sordo se lo precisaba anoche a Lara Hermoso en el 24 horas de Radio Nacional. Salarios y vivienda van unidos.
22: Y creo que al final son reivindicaciones que se unen unas a otras, ¿no? Es decir, la vivienda es cara porque los salarios se bloquean.
0: Hay dudas, sin embargo, y la oposición ya empieza a atacar con ello al gobierno, sobre la oportunidad de que sea la permanente del Congreso la que apruebe los decretos de vivienda. El Consejo de Ministros de hoy, es ordinario, no extraordinario como el de ayer que disolvió las Cortes, los enviará de nuevo a las Cortes, al Congreso. Como las cámaras están disueltas desde ayer, pues lo votará la permanente del Congreso. Bueno, desde hoy aparece en el decreto en el Boletín Oficial del Estado. Pero en todo caso, las cámaras están disueltas, lo votará los dos decretos la permanente del Congreso. Allí no tiene representación Junts y, por tanto, los decretos saldrán adelante. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, no ve problema.
23: Todo el mundo sabe que cuando se disuelven las cámaras queda la Diputación Permanente para las decisiones relevantes que tenga que tomar el Congreso. Así ha sido durante toda la democracia y, por supuesto, pues así va a ser también esta legislatura.
0: Claro, con la aprobación de la permanente los decretos sí entrarán definitivamente en vigor después del rechazo del Pleno. Y ahí tenemos una polémica en ciernes. Sumar, que anda en la renovación y el reencuentro de la izquierda, quiere que se conviertan los decretos en centro de la campaña y motivo de voto de resultas un.
24: Que los españoles el 29 de noviembre van a tener que decidir si quieren que esas medidas sigan en vigor o si votan a formaciones políticas que las van a derogar.
0: Bueno, y esto cuando hoy está previsto que el Tribunal Constitucional pueda abrir la puerta al regreso de Puigdemont, si considera que el delito de malversación entra también en la amnistía. Y desde la derecha, pues mire usted, se vuelve a dudar de la limpieza electoral o hasta la estabilidad democrática, porque escuche lo que dijo ayer Aznar.
25: Si la coalición actual de gobierno ganase las elecciones, pudiese formar otra vez gobiernos, eso es, para ser correcto, es evidente que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora, es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se termina.
0: Bueno, pues oiga, en la línea de las dudas de Ayuso.
26: Como ellos pueden asignar a dedo la circunscripción si el elector no elige cuál, pues ahí tienes el asunto. Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
0: Bueno, todo esto recibe esta respuesta desde el gobierno.
23: Yo pediría a estos portavoces de PP Vox que, si no es mucho pedirles, que no digan tonterías y que respeten nuestro sistema electoral, que es seguro al 100%.
0: Y la calle, que se mueve sin que ni la huelga ni las elecciones parezcan influir demasiado en las protestas y las acampadas sobre vivienda. Siguen esas acampadas, siguen las movilizaciones y pueden seguir los disturbios como noche en Barcelona. Cargas policiales en las protestas de la vivienda. Allí en Barcelona hay al menos 13 detenidos, que sepamos. Cataluña, donde por lo demás seguimos pendientes del temporal. Hay dos muertos y otros dos desaparecidos. Los daños materiales son, como diría el otro, cuantiosos y evidentes también. El Govern aprobará hoy la declaración de zona catastrófica y un primer paquete de 75 millones de euros en ayudas. De hecho, hay ya varias líneas de cercanía que todavía no funcionan. no funcionan. Algunas sí, pero hay muchas que no. Vamos a, con la última hora, Ana Puyol, Barcelona, buen día, buenos días.
3: Buen día, sí. Para hoy, Protección Civil mantiene en fase de emergencia el plan Inuncat porque se mantiene la previsión de lluvias que pueden dejar entre 20 y 40 litros por metro cuadrado en media hora en buena parte del territorio. Durante la noche y la madrugada, Protección Civil y voluntarios han hecho trabajos de limpieza y también se mantiene el dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en Pineda de Mar este fin de semana y de un menor de 12 años ayer en Granollers, ambos en Barcelona. Esta mañana se reúne el comité del CECAT y a partir de las 11 la consellera de Interior, Nuria Parlón, hará balance de la situación. Por otro lado, veremos si vuelve la normalidad a las aulas. Sabemos que al menos 3 centros educativos no podrán abrir hoy por los efectos y los daños de las lluvias, mientras que más de 8.000 vecinos siguen sin suministro eléctrico. Además, como decías, Rodalías sigue sufriendo afectaciones y retrasos y 2 líneas están sin servicio.
0: Bueno, gracias Ana Puyol. Atentos a Barcelona. ¿Qué tiempo nos espera allí y en el resto de España? Jacob Petrus, buenos días, Jacob.
4: Buenos días, otra vez tormentoso, no acaba de marcharse la inestabilidad, de hecho seguimos con una dana al oeste de la península ibérica y por lo tanto esperamos que especialmente durante la segunda mitad de la jornada las nubes vuelvan a crecer con fuerza y en amplias zonas de nuestro país descarguen aguaceros. De hecho tenemos avisos de color naranja, por ejemplo en el interior de Galicia, en puntos del oeste del sistema central, de los Pirineos, de la costa de Cataluña, estamos hablando en todas ellas de cantidades entre los 20 y los 40 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Insistimos, sobre todo durante la tarde, por ejemplo, los avisos de Cataluña son para las últimas horas de la jornada porque las tormentas van a empezar formándose sobre todo por el oeste e irán ganando terreno de oeste a este. Como mucho, las zonas más tranquilas, el sureste peninsular y las Islas Baleares, porque hoy incluso las Islas Canarias también anunciamos aguaceros. Hay avisos amarillos, más de 20 litros en una hora, más de 40 en menos de 12 y además con calima. Y todo esto con temperaturas que hoy bajan, lo hacen sobre todo en el centro, en el sur y al oeste de España.
0: Gracias, Jacob, que tengas buen día.
4: Buen día.
0: A las 8 y 7, 7 y 7 en Canarias, otras noticias de este martes con Merche Pineda y Fernando Bayo. Adelante.
5: Y empezamos con un movimiento económico de calado, porque el Sabadell no quiere más sustos como los de la OPA del BBVA y acaba de acordar una compra amistosa con el segundo mayor banco de Francia. Más datos, Mercedes Ruiz.
6: El banco francés BPC entra en el capital social del Sabadell a través de la compra de una participación de aproximadamente un 7% del capital, valorado en unos 1.200 millones de euros. De esta forma, pasa a convertirse en socio de referencia de la entidad catalana. La operación ya se ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es una operación de carácter amistoso, dicen ambas, con las que el banco francés tiene la intención de convertirse en un accionista estable y de largo plazo. El grupo BPC tendrá un asiento en el Consejo de Administración del Banco Sabadell. Ahora las dos partes aseguran que tienen la voluntad de explorar una cooperación estratégica empresarial para generar valor adicional de forma conjunta. En un comunicado, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, destaca que esta operación supone un reconocimiento a la solidez del banco y a su proyecto en solitario.
5: Gracias, Mercedes. Y seguimos en la Puerta del Sol, donde se mantiene la acampada por la vivienda después de que la justicia haya rechazado la petición de Ayuso de desalojarla. Ahí en el kilómetro cero está Josefina Maestre. Josefina, buenos días.
7: Buenos días. Sí, aquí estamos en Sol, donde se respira, la verdad es que tranquilidad. Ha llovido, eso ha perturbado, bueno, pues la organización de las tiendas y tienen previsto hoy hacer una especie de zafarrancho, por decirlo así. Van a limpiar tiendas y el suelo para que todo esté lo más saludable posible. Y decir que tras el anuncio de Comisiones Obreras, UGT y CGT de convocar también la huelga, el sindicato de inquilinas ha mostrado su satisfacción y escuchamos por eso a Alicia del Río.
8: Estamos muy contentas de que los dos sindicatos con más afiliación de nuestro estado se hayan puesto al lado de todo un movimiento que lleva 10 días en la calle luchando por el derecho a una vivienda digna.
7: Este centro neurálgico del movimiento por la vivienda digna quiere extender sus brazos y ahora tiene mucho interés en desplegar sus debates y sus demandas por todos los barrios, en este caso de Madrid.
5: Gracias, Josefina. Y Bayo, además, hoy la luz por las nubes.
20: Casi 202 euros por megavatio hora. Ese es el precio que va a alcanzar hoy la luz en el mercado mayorista. Se trata del nivel más alto en lo que va de año. Si quieren poner una lavadora o el horno, la mejor hora para hacerlo, las 4 de la tarde, cuando el precio va a rondar los 147 euros por megavatio hora. Si quieren ahorrar un dinero, hagan eso. Si no, a partir de las 9 de la noche, el precio se dispara por encima de los 240.
5: Estados Unidos recupera el pelotón de fusilamiento.
20: Donald Trump ha acaba de aprobar ese método, el fusilamiento para ejecutar al militar que en el año 2009 mató a 12 personas e hirió a una treintena en una base militar de Texas. Es la primera ejecución realizada por las Fuerzas Armadas estadounidenses en 65 años y llega tras la polémica que provocó la semana pasada el caso de Krista Pike, que sigue hospitalizada en estado crítico tras recibir una doble inyección letal.
5: Y además, Gonzalo de Acuña, buenos días.
2: ¿Qué tal, Meritxell? Buenos días.
5: España visita Croacia para cerrar esa ventana de selecciones y busca seguir con la racha de la imbatibilidad.
2: A las 9 menos cuarto en Split, con un empate España está clasificada para cuartos y a pesar de las bajas, los de Luis de la Fuente buscan estirar esa racha. Son

de Chemical Brothers i formen part del cartell del Primavera Sound de l'any vinent. Massive Attack, Doechii, Bad Gyal o Phoebe Bridgers són altres caps de cartell de la 25a edició del festival, el qual també inclou Lola Young o Skrillex. El festival se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es posen a la venda el 8 d'octubre.

0: Mediodía en Radio Nacional. Madrid. Olga Escolano.
1: Buenas tardes. Con la publicación en el BOE del Real Decreto de Disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, se pone en marcha el calendario electoral hasta el 29 de noviembre. Y lo primero que ya se puede hacer es pedir el voto por correo, una modalidad que desde ayer está siendo motivo de polémica tras las palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que textualmente pidió que no se vote por correo. El Partido Popular se ha desmarcado de estas declaraciones y ha subrayado que el voto por correo es un sistema garant.
2: No es pot avançar l'abast de la seva decisió a aquests tres casos. Tot i així, remarca que la coincidència substancial dels fets i de la qüestió jurídica permet apreciar que podria incidir en les seves ordres de detenció. Per això ha decidit revocar-les i restablir la llibertat total de moviment del líder de Junts.
3: Gràcies, Núria. Quines reaccions tenim hores d'ara a aquesta notícia? Anna Pujol, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs a aquesta hora estem pendents de la reacció de Junts i a partir de les 6 de la tarda reaccionarà Carles Puigdemont. Des d'Esquerra Republicana celebren la notícia i diuen la doctrina és clara. El president dels Republicans fa uns minuts, Oriol Junqueras.
5: Podem dir clarament que hem arribat al principi del final d'un llarguíssim procés que mai hagués hagut d'existir. Avui podem dir que avancem des de la repressió a la política, des dels tribunals a les urnes, i ens en sentim molt satisfets.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit a xarxes socials El Temps ens ha donat la raó, Catalunya avança pel que fa a les eleccions del 29 de novembre. Confia que els catalans respondran amb responsabilitat, diu a les urnes.
4: I culpabilitza Junts de bloquejar una entesa per l'habitatge i abocar el país a unes eleccions anticipades.
6: La decisió de Junts per Catalunya de bloquejar una resposta àmpliament compartida davant l'emergència de l'habitatge ens ha conduït a una convocatòria electoral que ningú desitjava. Existia una majoria parlamentària compromesa a donar resposta a una de les principals preocupacions de milions de ciutadans.
4: El govern no dona per perdudes les qüestions que estaven en tràmit parlamentari, com la condonació del FLA o el finançament, i que cauen amb la convocatòria electoral.
3: Avui també mirem el cel i atenció perquè tornen les pluges a Catalunya a partir d'aquesta tarda vespre.
4: Fins a la matinada es poden registrar xàfecs intensos, fruit d'un nou episodi que entrarà per les Terres de l'Ebre i afectarà bona part del litoral català. Hores d'ara es descarta l'enviament d'un missatge és alert perquè el grau de perill és de 4 sobre 6, però la situació pot canviar. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
7: Durant el dia d'avui, per això he intentat donar el missatge, s'ha d'estar pendent de les actualitzacions dels avisos meteorològics i de l'evolució de la predicció, perquè en cas que tinguem indicis de que en algun lloc del litoral i prelitoral cal pujar aquest grau de perill, doncs ho farem al llarg del dia d'avui.
4: Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat i farà una crida a la prudència. Demana estar pendents de l'evolució de l'episodi i les pròximes hores.
3: La manifestació per l'habitatge aquest dilluns a Barcelona, que va acabar amb aldarulls, deixa 13 detinguts, 11 dels quals passant aquest migdia a disposició judicial.
4: D'altra banda, una menor d'edat va quedar ahir en llibertat. 20.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 120.000, segons els sindicats convocants, van sortir als carrers per reclamar un habitatge digne i fer una crida cap a la vaga general. A Ràdio 4, el sindicat de llogateres es mostra escèptic davant l'aprovació dels nous decrets a la Diputació Permanent del Congrés. El portaveu, Enric Aragonès.
8: Ja eren de mínims i que estan molt lluny del que necessitem, i per això, en qualsevol cas, amb eleccions o sense, amb aquests decrets o sense, el que hi ha és una mobilització que està creixent i que ens porta directes cap a la vaga general. No, el calendari electoral no farà esperar el calendari de mobilitzacions.
3: I de la cultura ja coneixem el més destacat del programa del Design Hub, que començarà a finals d'octubre.
4: I que aborda els dissenys d'Assumpción Bastida, la gran icona de l'alta costura espanyola de la postguerra, el tèxtil que connecta arquitectura i volums d'Aurelia Muñoz i els objectes quotidians d'André Ricard Sala.
3: Tot així més, quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Gràcies, Anna. Abans, la informació de serveis. Com dèiem, pendents d'un nou episodi de pluges, AME, Noelia García.
9: A Catalunya continua el temps inestable amb precipitacions. Durant aquesta tarda s'esperen ruixats i tempestes de forma generalitzada. Molta atenció a zones del litoral, prelitoral i Pirineu de Lleida, zones amb pluges que podran ser fortes i persistents i acumular més de 30 litres per metre quadrat durant una hora. No es descarta també calamar-se i fortes ventades. Les temperatures marcaran màximes de 25 graus a Barcelona i a Tarragona i 27 graus a Girona i a Lleida.
3: I com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
10: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments hem de dir que hi ha problemes per un accident a Reus, en sentit Tarragona, i que està provocant força lentitud amb un carril tallat. A l'àrea metropolitana, destacar un parell de quilòmetres a la P7, a Barberà, en sentit Tarragona, mobilitat especialment a la ronda del litoral i també a la ronda de dalt, però on hi ha més problemes en aquests moments potser a la C-17, a Mollet, on hi ha circulació lenta en sentit Barcelona en un tram d'un quilòmetre i mig. Doncs sempre demanar-vos cautela.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
3: Uns dies, l'OCDE, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, va publicar un nou informe sobre els ninis, és a dir, els joves d'entre 18 i 24 anys que ni estudien ni treballen. A Espanya el percentatge és del 17%. Afortunadament, hi ha molts que trenquen aquesta estadística i treballen, estudien o fins i tot fan totes dues coses. I després hi ha un percentatge més petit de gent simplement brillant. Joves que fan coses que per edat encara no els hi tocaria. Aquí volem posar la mirada en la Sara Mitchell, una noia de 17 anys de Sant Boi que ha passat part de l'estiu als Estats Units formant-se a l'MIT, una de les universitats d'enginyeria més prestigioses del món. Qui és la Sara? Ens ho explica l'Agnès Batllà.
11: Després de participar a tercer d'ESO al Món Natura Pirineus, al grup de Biologia Molecular i d'estar treballant a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia, Josep Carreras, investigant sobre l'epigenètica del càncer, va fer un estudi que li va valer anar a Boston aquest estiu a laboratoris de gran prestigi. Ha passat 8 setmanes envoltada de professors de Harvard i candidats al Nobel en un programa de l'MIT per a recerca i enginyeria d'immunoteràpies amb cèl·lules CAR-T, és a dir, tractaments que en tumors sòlids només ataquen a les cèl·lules canceroses i no a les sanes. Filla de mare farmacèutica catalana i pare advocat escocès, la Sara Mitchell està cursant segon de batxillerat a l'Escola Llor de Sant Boi de Llobregat i la seva intenció, després de fer aquí la selectivitat, és tornar als Estats Units per estudiar enginyeria biomèdica a l'MIT. Entrar-hi no és fàcil, però la Sara té un pla. Ella és atleta, velocista i l'esport li pot obrir una porta.
12: La situació està molt complicada, temes també diners, és molt car i és molt difícil entrar, però també he estat parlant amb els entrenadors d'atletisme de la universitat, fer com recruitment i a veure com va, perquè els hi vaig enviar doncs, les marques i coses així, vídeos i tal, i llavors doncs, si puc entrar a través de l'atletisme, doncs, superbé, i a veure si també puc aconseguir alguna beca per anar.
11: Reconeix que compaginar esport, estudis i recerca científica és complicat, però el treball de recerca almenys ja el té fet. Admet que l'esport li ha donat valors que li han servit, i molt. Organització, aprofitament del temps, perseverança, disciplina, esforç i la mentalitat de no rendir-se mai. Publicar articles científics a revistes de referència mundial com Nature o Blood és un èxit excepcional per un investigador. A l'abast de ben pocs. La Sara ja en té 2 de publicats i només té 17 anys.
3: Sara Mitchell, bona tarda.
13: Bona tarda.
3: Comencem pel final del que ens acaba d'explicar l'Agnès. Tens 17 anys i ja has publicat 2 articles científics a revistes de referència mundial. La majoria de científics es jubilen sense haver publicat mai res i tu ho has fet sense haver començat encara ni una carrera. Ets conscient de les petites grans passes que estàs fent?
13: Sí, bueno, sí. És una cosa que ara m'encanta parlar del tema perquè, clar, o sigui, estic superorgullosa de tot l'esforç que he posat i tota la gent que m'ha ajudat els hi agraeixo moltíssim perquè al final això m'està obrint un munt de portes i m'està donant unes oportunitats i unes experiències que portaré sempre i que puc aprofitar-les després també pel futur sempre i és un tema de conversa molt interessant també.
3: I quan i com va començar la teva vocació per la ciència? No sé si té a veure amb el fet que la teva mare sigui farmacèutica.
13: Sí, justament. O sigui, jo sempre, la meva mare, quan jo li faig preguntes relacionades a... Sempre li he fet preguntes relacionades amb la biologia o amb la medicina, com per exemple, si ficava la cama dintre de la piscina quan feia molt de fred i se'n posava vermella, doncs per què? Sempre havia sigut la nena del per què i doncs la que em responia totes les preguntes sempre havia sigut la meva mare, però és veritat que totes les oportunitats que he aconseguit són també molt gràcies al meu pare, que és el que m'ajuda sempre a buscar totes les coses i el que m'anima sempre a aplicar totes les oportunitats i a buscar gent i a contactar amb tothom. I, bueno, és per part dels dos, en realitat.
3: Sara, com vius tu i també el teu entorn, precisament la família, els amics, tot el que t'està passant?
13: Doncs bueno, la meva família i els meus amics tots estan molt orgullosos de mi, sempre em feliciten i m'animen sempre a seguir fent coses així. Sí que és veritat que ja m'han dit que si entro a alguna universitat a Estats Units o a Canadà, que aplicaré just ara al novembre, doncs se'm trobarà a faltar, igual que se'm va trobar a faltar quan vaig estar les 6 setmanes de l'MIT, però tots igualment em segueixen animant i em diuen doncs, que si marxo o el que sigui, que em mantingui en contacte i que sempre m'anirà marant des d'aquí.
3: Aquest estiu vas estar a l'MIT, per qui no ho sàpiga, estem parlant de la Universitat d'Enginyeria probablement més prestigiosa del món. Allà van començar, per exemple, els inicis del que avui coneixem com el GPS. Com ha estat aquesta experiència?
13: Ha sigut una, sí, possiblement la millor experiència de la meva vida. Jo des de cinquè de primària he volgut anar a l'MIT per la universitat.
3: Des de cinquè?
13: Des de que vaig... Sí, des de cinquè de primària, fa moltíssim. Des de que vaig saber que era de les meves universitats i que era com el pilar de tota la investigació i la recerca, vaig dir, aquí quiero venir jo. I quan vaig veure que podia accedir, que m'havien agafat per aquest programa d'estiu, o sigui, estava a classe i quasi em poso a plorar de l'alegria, i l'experiència ha estat realment increïble. Vam estar en una residència allà del campus, estàvem just davant de la cúpula principal, amb l'edifici com... icònic de l'MIT, al costat del riu de Boston, i també vaig tenir l'oportunitat d'anar a un hospital d'investigació del càncer, i també que estava allà al centre de Boston i que també tenia molt de prestigi, que és el Dana-Farber Cancer Institute, i vaig estar fent recerca allà, i només el fet d'estar al campus va ser el millor de l'experiència.
3: De fet, de l'MIT han sortit diversos premis Nobel. I quan acabis segon de batxillerat, deies que no saps encara si aniràs a Canadà o a Boston a estudiar a l'MIT.
13: O sigui, el meu objectiu ara és, doncs, si al novembre ara aplicaré a Stanford, la Universitat de Califòrnia, perquè ens van dir que els estudiants de l'RCI de l'MIT que havíem anat a aquest programa teníem unes oportunitats bastant més altes que altres tipus d'estudiants internacionals, més que res pel prestigi del programa. I doncs ens han animat a que apliquem a Stanford i també a altres universitats de prestigi americanes, i també aplicaré a Harvard, Yale, Princeton i d'altres, per veure si hi ha sort, encara que sí que és cert que els estudiants internacionals no ens solen agafar tan sovint, però a veure, creu els dits i si surt. I si no, també tinc l'oportunitat d'aplicar a la Universitat de Toronto a Canadà, que tenen una beca per estudiants internacionals específicament, i ara estic en procés de fer tota l'aplicació amb el meu centre i el IOR, el meu col·le.
3: Sí, finalment vas als Estats Units, allà les universitats americanes són molt cares. Tens pensat intentar accedir, tinc entès, amb una beca d'esport, perquè també ets un excel·lent velocista.
13: Sí, estic ara també contactant amb molts entrenadors, sobretot de la Universitat de Toronto també tenen entrenadors, i que també estic allà si estic entre la beca o entre amb l'atletisme. A Stanford també estic mirant quins són els requisits d'entrada amb l'atletisme, però sobretot el que miraré seran, doncs, ajudes financeres de la universitat mateixa, que en tenen moltes, sobretot per estudiants internacionals, perquè en tenen, doncs, que venim de fora i que ens hem de pagar tots els vols també.
3: I Sara, avui en dia que es parla molt dels influencers, qui són els teus referents?
13: Doncs els meus referents, jo diria que són les pàgines d'Instagram de les universitats aquestes que aplico.
3: I els teus amics què et diuen d'això?
13: Doncs que sóc una friqui, però m'és igual.
3: Doncs ara, si aconsegueixes entrar a la universitat que vulguis, tant sigui als Estats Units o al Canadà, cosa que no dubto, t'emplaço a que ens tornem a trobar els micròfons de la ràdio pública.
13: A veure si és veritat. Moltes gràcies.
3: Gràcies per atendre la nostra trucada. Bona tarda.
13: Gràcies.
0: Edició migdia.
3: El moviment i el teatre gestual és el que posa de manifest en la 29a edició del Festival COS, que se celebrarà a Reus entre el 16 i el 18 d'octubre amb més d'una vintena de propostes. Una edició que, de nou, obre portes també a la dansa, que se centrarà a la plaça Marc Adalà. Ens ho explica la Judit Huerta.
14: I entre els convidats destacats, la companyia Clown, Xip, 15 anys, Mil cares, cap paraula, és a dir, la història del grup després del seu pas pel tricicle. Una comèdia gestual i d'humor visual que repassa els millors treballs de la trajectòria de la companyia, el museu, el restaurant indi, el dentista o, entre altres, l'oficina de treball, tot guiat per una veu en off. Carles Vigorra és un dels membres de la companyia.
15: Presentar els millors esquetxos, que sí que estan en l'espectacle, els millors esquetxos dels 15 anys, però transformats i revisats i actualitzats i ens hem obligat d'alguna manera a jugar, que és el que volem seguir fent, seguir jugant.
14: Altres espectacles que es podran veure al cos, Aleta de Marc Fernández, sota l'imaginari del món casteller. Aleta revisita la riquesa d'aquesta tradició a través de la dansa. Oveja elèctrica de la companyia Pla Roig, o entre altres, Pallassos i poetes de Marc Jubete. Hi haurà també tallers de dansa com Estima't en moviment, un projecte pedagògic i artístic, creat per oferir eines i recursos a nens i joves per potenciar la seva autoestima.
3: Són 3:15, ara la informació esportiva. Marc Gallo, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
0: Esports.
16: El gruix dels internacionals del Barça tenen avui el darrer partit de la Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola en aquesta llarga aturada, Split contra Croàcia, mentre el cap de setmana tornarà la Lliga amb el Màlaga espanyol, que obrirà la 8a jornada aquest divendres, i el Barça-Getafe dissabte a 6:45 de la tarda. En el poliesportiu, avui partit històric a Fontejau, on el bàsquet Girona debuta en competició europea 18 anys després de l'últim partit europeu de l'equip de la ciutat en aquells moments, quan era el Balbi. I també juga el Joventut en el seu debut aquesta temporada de la Champions, i en handbol el Granollers a la Lliga Europea. Tot mentre Asunción, a Paraguai, la selecció espanyola d'hoquei i patins, amb majoria de jugadores catalanes, continua guanyant partits al Mundial Femení. De seguida ho expliquem tot plegat. Comencem. I el que demanem, mentre els jugadors que són a Barcelona ja preparen la tornada de la Lliga al cap de setmana, el gruix d'internacionals del Barça té avui el darrer compromís de la selecció aquesta llarga aturada. Serà Split aquest vespre contra Croàcia. Josep Capel, bona tarda.
17: Bona tarda. Si et sembla, comencem per la sessió preparatòria del Barça d'avui, perquè hi ha hagut un parell de notícies, sobretot una força interessant. D'una banda, segona sessió, després de 9 dies de festa, on han estat els mateixos que ahir, Chesney, Gerard Martín, Valde, Eric, Gavi, Brian Fariñas i Gabriel Jesús, però... Sí. Dues notícies, han tornat a Dejemi i Hamza, com ja era previst, i l'altra és que ha fet part de la feina amb el grup Frenkie de Jong.
16: Frenkie de Jong.
17: Part de la feina amb el grup. No tota la sessió, però sí part de la feina. Recordem que no juga des del, Mundial. Des del Mundial.
16: Ja no recordava.
17: En Països Baixos, per tant, encara inèdit, des del passat estiu, i amb el Barça fa uns, fins i tot més temps. Per tant, ja és interessant que pugui fer part de la feina amb el grup. Recordem que finalment va decidir no passar per quiròfan, fer tractament conservador, i sembla que va funcionant perquè, insisteixo, de moment ja està fent part de la feina amb el grup. Els dos únics que continuen exercitant-se de manera individualitzada són Joan García i Rafinha. Tot i que Joan García i Rafinha sí que tenen opcions de poder jugar dissabte contra el Getafe, o almenys en Champions a Turquia la propera setmana, Frenkie de Jong encara haurà d'esperar una mica més. Però insisteixo, la bona notícia és que el neerlandès ja fa part de la feina amb el grup. Demà s'incorporarà Koundé, que ahir va participar, va jugar 90 minuts en el França 4, Bèlgica 1, i demà passat la resta d'internacionals que tenen partits avui. Com deies, el més interessant i el que té més blaugranes, el Croàcia-Espanya a partir de 9:15, en Croàcia el porter Livakovic, que ve d'encaixar 7 gols, ni més ni menys que contra Anglaterra, i en Espanya, Cubarsí, Rodri, Pedri, Olmo, Fermín i Lamín. Dels 6 jugadors és probable que 5 d'ells, tret de Fermín, la resta puguin sortir en l'11 titular. Especial el partit per Dani Olmo. Recorda quan va sortir de la cantera del Barça, no va anar a països d'aquests, a la Premier... No, no, no, se'n va anar a Croàcia, i va estar 6 anys allà,
16: i era molt
17: abans
16: jovenet
17: d'anar a la Bundesliga. Té un record interessant, important d'allà. De fet, ahir fins i tot va parlar a la roda de premsa prèvia en croat.
16: Sí, sí, ens manté, va impressionar.
17: I molt bé, va parlar de les seves anècdotes. Fins i tot va parlar també de que ell manté i dona un tant per cent del seu sou precisament a ciutats i a clubs per la reconstrucció de Croàcia després de la guerra. És a dir, té una vinculació. Fins i tot es va parlar que li van proposar el fet de jugar amb Croàcia com a internacional, i va dir que jugaria amb Espanya, i de tot plegat i d'aquesta tornada a Croàcia en va parlar, com dic, ahir en sala de premsa.
18: Un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc ara, que m'ha ajudat a créixer com a futbolista, com a persona, i tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí, encara que no sigui a Zagreb, que és on vaig viure, i sigui a Split, segueix sent molt, molt emocionant.
17: Com dic, Olmo en principi hauria de ser titular. També Cubarsí, que va descansar en el partit contra la República Txeca, ni tan sols va entrar en la convocatòria. També Rodri i Pedri, i Lamín, que tot i que ha jugat tots els partits, ho ha fet estonetes, i pel que deia ahir en roda de premsa Luis de la Fuente, s'intueix que traurà el millor dels equips, i si ha de fer rotacions o descans, segurament serà de cara a la segona part. Això deia respecte al repartiment de minuts dels que són, diguéssim, més titulars a la selecció.
19: nadie va a jugar 3 partidos, de 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3, Laporte ha jugado 2 partidos, etcétera, etcétera. Pues minuto arriba, minuto abajo, han jugado de 3, 2 partidos. Y van a jugar, pues la mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos.
17: Doncs ja veurem els minuts que té cadascun dels jugadors. El més important és que tornin
16: que
17: sants i estalvis,
16: sobretot,
17: i sense cap mena de problema. A part d'aquest, recordem a la mateixa hora l'Anglaterra, la República Txeca, amb Gordon. També a les 7, una miqueta abans, tenim partit d'Espanya-Romania classificatori per l'Europeu Sots 21 amb Bernal i Xavi Espart, i també per l'Europeu Sots 21, una mica abans, a 7:15, el Dinamarca-Bèlgica, en aquest cas amb Visibu. Per tant, tots ells tenen els últims partits i ja a partir de demà a Barcelona.
16: Cap a casa, doncs uns quants encara de jugadors han de jugar en aquestes darreres hores. I estarem pendents. Gràcies. Bona tarda. Parlava el Josep dels jugadors del Barça que tenen partits internacionals. També avui hi ha la Lliga de les Nacions, una Escòcia-Eslovènia amb el defensa de l'espanyol Derkusic, el jugador eslové. A l'espera dels internacionals, doncs, els equips catalans, com dèiem, comencen a preparar la tornada a la Lliga aquest cap de setmana i l'espanyol, precisament, obrirà jornada aquest mateix divendres, dia 9, a Màlaga. N'ha parlat en roda de premsa el defensa Omar El Hilali fa una estona. Dani Esclusa, bona tarda.
20: Bona tarda, Marga. Sí, és un partit molt important aquest que deies contra el Màlaga pel conjunt perico, perquè recordem bé de 2 derrotes consecutives just abans de l'aturada de seleccions, sobretot una última molt dura a casa, 1-3 davant l'Elx, cué en aquell moment i amb un jugador menys des del minut 6 de la primera part. Un partit que va encendre les primeres alarmes importants de la temporada i que amenacen destruir un projecte al qual defensava avui el lateral dret de l'espanyol Omar El Hilali.
21: Nosotros siempre hemos estado al lado del proyecto, al lado del entrenador, al lado de todo el mundo. Somos, creo que, un equipo, creo que de estos años, el mejor vestuario que he tenido. Y bueno, tenemos muchas ganas de revertir la situación. El fútbol ganando un partido te cambia todo por completo. Ganas el viernes y bueno, luego lo que ha pasado, la gente ya se olvida un poquito, pero ya te digo, nosotros enfocamos en el partido a partido, el día a día, y a partir de ahí, ganar el Málaga, que creo que nos irá muy bien.
20: Doncs, sens dubte, només una victòria a Màlaga rebaixaria una mica aquest estat de tensió en el que es troba actualment el conjunt blanc i blau i donaria una mica d'aire a un qüestionat Manolo González, sobre el qual ha parlat també Omar.
21: Lo he visto como siempre, con muchas ganas, con mucha caña, que mete mucha caña. Y bueno, como te he dicho, con ganas tanto él como nosotros de revertir la situación, de ganar este viernes, y a partir de ahí, bueno, seguro que ganando todo cambia.
20: Doncs Manolo González, que prepara ja el partit a la ciutat esportiva Dani Jarque amb gairebé tots els seus efectius. Falten encara un parell de jugadors que es troben concentrats amb les seves seleccions. Marga, com has dit, el central Banja Darkušić, que juga avui amb Eslovènia contra Escòcia, i també el davanter centre Roberto Fernández, que està convocat pel partit d'avui de la selecció espanyola Split contra Croàcia.
16: Doncs també esperant internacionals. Gràcies, bona tarda.
20: Bona tarda.
16: Encara en futbol, notícies d'internacionals, en aquest cas a femení, perquè Cata Coll no viatjarà als Estats Units amb la selecció espanyola per disputar 2 partits amistosos els dies 10 i 14 d'aquest mes d'octubre, preparatoris pel Mundial de Brasil 2027. Ha hagut de deixar la concentració de la selecció espanyola després de l'entrenament d'aquest matí per problemes al quàdriceps. Veurem què és el que té la jugadora del Barça. També Clàudia Pina té molèsties. De moment, doncs, no m'han donat de veurem si torna o no torna, però Cata Coll no viatjarà. Hi ha encara un apunt futbolístic perquè Leo Messi s'acomiada aquesta propera matinada definitivament de la selecció argentina després de més de 20 anys i amb un Mundial, el de Qatar 2022, les Copes Amèrica 2021 i 2024 i la finalíssima de 2022, a més del subcampionat en aquest darrer Mundial, a la final que va guanyar Espanya aquest passat estiu, al seu palmarès. L'exjugador del Barça de 39 anys va anunciar la seva retirada de la selecció el passat 31 d'agost, més de 20 anys després del seu debut al 2005. Ho farà en un partit amistós davant la selecció africana de Benín, on la capità de la selecció argentina serà homenatjat tant per l'afició com la federació i alguns dels seus companys que van guanyar amb ell el Mundial de Qatar. El darrer partit de Messi amb Argentina serà el 208 de la seva carrera, que continuarà de moment al seu actual club, l'Inter de Miami. I partit històric, ja entrem en el poliesportiu, avui a Fontejau, perquè l'actual bàsquet Girona debuta en competició europea, concretament a la Copa d'Europa de la FIBA, la quarta competició continental, i ho fa 18 anys després de l'últim partit del Balbi, llavors equip de la ciutat a Europa. Anem a Girona, Josep Guardiola.
22: El passat 27 de setembre va fer 37 anys que l'aleshores Balbi Girona va visitar una petita localitat de Luxemburg anomenada Contern per disputar-hi una eliminatòria de la Copa Cora, que aquella era l'estrena del conjunt gironí en competicions continentals quan el Balbi vivia tot just la seva segona temporada a la Lliga ACB. Anys més tard, el 2008, el conjunt gironí es va acomiadar d'Europa jugant la final a 4 de l'Ulep Cup i la final davant de la penya que va perdre. Aquesta va ser l'última vegada que es va llogar a tancar i després de 14 anys s'ha recuperat una Lliga ACB que ara el bàsquet Girona tornarà a convertir a nivell internacional. I és que avui al vespre, a 7:45, Fontejau rebrà la visita del Dinamo de Cucarest, el primer partit de la fase de grups d'aquesta nova FIBA Eurocup. Partit històric de nou a Fontejau, ho explica el tècnic Moncho Fernández.
1: Data històrica, primera vegada que aquest club juga una competició europea, per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club i hem de trobar l'energia física i mental que el partit demanarà, perquè jugarem contra un equip campió moltes vegades de la Lliga Romana, una lliga que està pujant fort.
22: El Dinamo de Bucarest, com explica el tècnic, es presenta com un dels equips destacats de la Lliga Romanesa. L'encontre que obrirà la competició continental a 7:45. Per cert, ahir el conjunt gironí va anunciar que Maxi Felerup va passar pel quiròfan per arranjar els seus problemes físics en el turmell dret. La recuperació durarà uns quants mesos.
16: Gràcies. I precisament el Joventut, darrer equip que va jugar contra el Girona en competició europea l'any 2008, té avui també partit europeu. Rep aquest vespre el Benei Erzliya Israelia a Badalona en la primera jornada de la Champions. Àlex Carazo, bona tarda.
2: Bona tarda. En el que serà el primer partit del Joventut de Badalona davant de la seva afició aquesta temporada, després de, recordem, l'ajornament del duel de dissabte davant del Morabanc Andorra, que per cert ja té data, serà el proper 14 d'octubre. El primer, per tant, després de guanyar la Supercopa d'Espanya, aquest partit on arrenca el camí de la penya en aquesta Champions, amb l'espina de la passada temporada on van caure els quarts de final i no van poder disputar la final a 4 que es jugava a l'Olímpic de Badalona. El jugador verd i negre, Isaac Nogués, parla sobre el repte de l'equip.
5: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant els objectius. Crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar la final fora aquí. I bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia, guanyar tots els partits possibles, tant a casa com fora de casa, i donar una bona imatge.
2: Els capitans deixen ben clar què ha adoptat la penya. El primer rival, el Benei Erzliya Israelià, en el duel que es disputa aquest vespre a l'Olímpic a partir de 9:15, on Dani Miret no podrà comptar ni amb Crac ni amb Tomic, que segueixen fora per lesió.
16: Gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
16: I més competició europea, en aquest cas en handbol, on el Granollers rep avui el Busau de Romania, partit de la segona jornada de la Lliga Europa, que arriba després de la derrota inaugural a Alemanya contra el Flensburg. Precisament el tècnic Antoni Rama parlava a la prèvia de la diferència entre aquests dos rivals.
23: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
16: El partit es disputarà al Pavelló Olímpic de Granollers, una ciutat que ha patit de valent en els darrers episodis de pluges torrencials. Rama diu que l'equip ho ha portat bé.
23: Bueno, la veritat és que l'equip és molt, en aquest sentit, s'adapta molt ràpid, és molt resilient. I bueno, s'han hagut de moure els entrenaments tant el diumenge com el dilluns per intentar buscar, doncs, poder complir amb normatives i que tot fos millor. I bé, tret d'això, no, penso que l'equip està focalitzat amb el que toca i això no el descentra, preparats per un partit molt important i per tornar, doncs, amb aquesta competició europea a casa.
16: El partit entre l'handbol Granollers i el Buzau Romanès començarà a 9:15 d'aquest vespre. I en waterpolo, qui juga avui a Europa és el Club Natació Sabadell, que visita la piscina del Jadran de Montenegro a 7:15 de la tarda en partit de la primera jornada de la primera fase de la Champions. I continua, mentretant, disputant-se Asunción, a Paraguai, al Mundial Femení d'Hockey Patins, on la selecció espanyola, amb força representació catalana i que defensa títol, ha derrotat en les darreres hores Xile per 2-3 després de debutar amb un clar 8-0 sobre França. Avui jugarà contra Argentina, amb qui està empatat al capdamunt de la classificació amb 6 punts i, per tant, és un partit important. Recordem que 7 de les 10 catalanes i el seleccionador Sergi Macià són catalans en aquest Mundial Femení d'Hockey Patins. L'equip defensa títol, com també ho farà a partir del dia 12 a la selecció espanyola masculina. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: Campanya electoral.
1: Esquerra Republicana també celebra la sentència del Tribunal Constitucional i el seu president, Oriol Junqueras, assegura que ara és el moment que torni la política després d'anys, diuen, de repressió judicial. Toni Conde.
2: Junqueras ha afirmat que l'aplicació de l'amnistia no implica que s'acabi el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, però sí que resol les conseqüències de la repressió. Ha remarcat que Carles Puigdemont ha de poder tornar i que ell s'ha de poder presentar a les eleccions i que gràcies a la sentència es passa de la repressió i els tribunals a la política i les urnes.
3: Avui podem dir clarament que hem arribat al principi del final d'un llarguíssim procés que mai hagués hagut d'existir. Avui podem dir que avancem des de la repressió a la política, des dels tribunals a les urnes, i ens en sentim molt satisfet.
2: Junqueras ha reivindicat la tasca política del seu partit per aconseguir aquesta llei d'amnistia i ha assegurat que ara toca que la ciutadania de Catalunya decideixi el seu futur i no els tribunals.
1: El president de la Generalitat també ha celebrat la decisió del Constitucional. En un missatge a X, Salvador Illa ha sentenciat que el temps ha donat la raó al govern i que Catalunya avança. El també primer secretari del PSC ha presidit avui l'executiva extraordinària dels socialistes per proposar al ministre Jordi Hereu com a cap de llista per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. Ell ha augurat que la democràcia vencerà els autoritaris de les urnes i ha culpabilitzat Junts de la convocatòria electoral anticipada.
4: Ara correspon als ciutadans decidir. No només qui ha de governar, també quin rumb vol seguir el nostre país. Si volem continuar avançant en drets, oportunitats i cohesió social, o si permetem que el bloqueig i els interessos particulars condicionin les decisions que afecten la majoria.
1: Aquest avançament electoral ha precipitat la caiguda de diversos compromisos que el govern tenia ja tancats amb els socis, especialment amb Esquerra Republicana de Catalunya. Qüestions com el finançament singular o part de la condonació del deute del Fla no podran tirar endavant. Per poder reprendre aquestes carpetes, l'executiu català crida a la ciutadania a votar, diuen, a favor de Catalunya a les urnes. Lorena Enns, bona tarda.
5: Bona tarda. Si ni nou model de finançament ni condonació del deute del Fla ni tampoc traspàs les competències en immigració són només alguns dels compromisos que el govern no podrà tirar endavant amb la convocatòria electoral. Són qüestions que requereixen d'una tramitació legislativa i que amb les Corts dissoltes ja no es poden dur a terme. L'executiu, però, no dona res per perdut i emplaça la ciutadania a votar a favor de Catalunya. Sílvia Paneque, portaveu.
6: És del tot necessari que ens assegurem que el govern que surti de les eleccions del 29 de novembre sigui un govern capaç de donar continuïtat precisament a allò que ja s'estava treballant i en alguns casos estava molt avançat.
5: Malgrat la paralització d'aquestes mesures, el govern assegura que hi ha altres que sí podran continuar el seu curs, com el traspàs a la R1, la línia orbital ferroviària o el Consorci de la Zona Franca. L'executiu confia que l'avançament electoral no erosionarà la legislatura catalana i manté el compromís de reprendre els compromisos paralitzats.
7: Edició migdia.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta d'un nou episodi de pluges aquest dimarts. A partir de la tarda i vespre és quan s'espera una nova tongada de ruixats que afectarà bona part del litoral i prelitoral català. De moment, però, Mireia Moreno es descarta l'enviament d'un missatge a Esalert.
8: L'episodi es notarà a partir d'aquesta tarda i s'anirà movent de sud cap a nord, entrant pel camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i passant pel litoral i prelitoral de Barcelona i les comarques de Girona. Imma Soler, Protecció Civil.
9: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tinguin que fer, mirar el radar meteorològic.
8: I abans no arribin les noves pluges, continuen les tasques de neteja a Granollers, Vilanova del Vallès i Montornès del Vallès, els municipis més afectats pels aiguats d'ahir. Xavier Masramon és responsable del sistema logístic de Protecció Civil.
10: No ho podrem retirar tot, està clar que sí, tenim feina per uns quants dies, però sí, intentar retirar doncs, aquells elements doncs, que puguin suposar doncs, un problema a l'hora de desaiguar en cas de noves pluges.
8: De moment es descarta enviar un esalert perquè el grau actual de perill és de 4 sobre 6, però l'episodi pot canviar. Per això es demana no baixar la guàrdia i estar pendents de la seva evolució.
1: El sindicat de llogateres considera que els decrets d'habitatge aprovats aquest dimarts pel Consell de Ministres i que haurà d'aprovar la Diputació Permanent són de mínims i arriben tard. El seu portaveu, Enric Aragonès, explica que els seus objectius són molt més ambiciosos.
11: Nosaltres el que aspirem no és a suspendre temporalment alguns desnonaments, sinó a posar les condicions perquè baixin dràsticament el preu del lloguer, puguem tenir estabilitat en els contractes, puguem fer créixer massivament el parc d'habitatge públic i no amb aquests 800 pisos que només té la repetidament anunciada Casa 47, és a dir, que anem molt més enllà del que diguin aquests decrets.
1: I per això ha fet una crida a participar a la vaga.

0: vaga general prevista aquesta tardor, tot plegat quan 11 dels 13 detinguts pels aldarulls derivats de la manifestació per l'habitatge d'aquest dilluns és previst que passin a disposició judicial aquest dilluns, acusats de desordres i també atemptat a l'autoritat. Un d'ells ja està a l'espera de ser citat pel jutjat i, de l'altra banda, l'única menor detinguda ja va quedar allà en llibertat. A banda, una trentena d'agents de la Brimo van resultar ferits. I una altra qüestió de tribunals. El Superior de Justícia de Catalunya acaba de suspendre l'execució de la pena de 2 anys de presó de Laura Borràs. Maria Huguet.
1: L'expresidenta del Parlament, recordem, va ser condemnada per adjudicar contractes a dit quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, una pena que li quedava pendent després d'obtenir l'índult parcial. Doncs bé, el tribunal li suspèn l'ingrés a presó amb la condició que segueixi un curs per prevenir la corrupció i que no torni a delinquir.
0: I avui, segon dia del judici per la mort de la Carla, la jove gironina de 26 anys, presumptament assassinada per la seva exparella. La jornada ha estat marcada per la declaració dels Mossos, que han explicat com l'acusat va reconèixer els fets poques hores després del crim.
2: Avui ha declarat el primer agent a qui l'acusat va explicar el crim aquella mateixa tarda al replà del pis. Inicialment li va dir que havia trobat la víctima morta, però poc després va confessar els fets.
3: El va explicando toda la historia y al momento empieza a decir frases inconexas. Yo no quería que le pasara nada, la até con los cordones, tengo una tarjeta que me llevé en casa, diferentes frases que a mí me hacen pensar que puede ser autor de los hechos.
2: Segons aquest agent dels Mossos d'Esquadra, l'acusat va reconèixer estar enfadat amb la Carla perquè no el volia com a parella i perquè considerava que s'aprofitava d'ell. Durant la sessió també ha declarat el cap de la unitat d'investigació. Ha assegurat que durant la reconstrucció dels fets, l'acusat va reconèixer haver-la agredit.
4: Bueno, al principio decía que no, pero... Claro, le decíamos, vale, entonces explica cómo es que no tiene la camisa, no, es que le quité la camisa para taparle los ojos. Entonces al principio daba como evasivas hasta que al final dijo que sí, que le había acariciado los pechos.
2: Aquesta tarda declararan els perits i els forenses i demà serà el torn de l'acusat.
0: Gràcies, Gemma Esteve. Connectar els joves i les persones grans, compartir i acompanyar són els objectius de la campanya Grans Lovers, que des de fa 12 anys organitza la Creu Roja de Catalunya. L'entitat vol mobilitzar la gent jove perquè comparteixin el seu temps amb les persones grans. Marga Esparza.
5: Per la Paloma, les estones que passa amb el Samuel són molt importants. Un temps que permet lluitar contra la soledat no desitjada.
6: Per a tu què significa la companyia?
7: Tu ets la meva companyia.
5: Comparteixen experiències, fan activitats i també intercanvien gustos musicals.
8: Ara quina cançó recomanaries tu?
9: Jo, la Chica Yeye. Tu no te
10: quieres enterar. La Chica Yeye.
11: I no sé qui la canta.
12: Però sé quina és.
13: I quina cançó més recomanes tu, maca?
14: Más cara de Batial. Com jo me pongo más cara, cara.
5: La Sara i la Maria volen deixar un missatge.
15: No només hem compartit música.
16: Hem compartit moments. Nos doneu vida als joves.
15: D'aquesta manera combatim...
16: La soledat no volguda. Uau! No te quieres enterar.
5: Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Una campanya que vol implicar els joves perquè destinin part del seu temps a acompanyar les persones grans que estan soles.
0: Una gran iniciativa de Creu Roja. Més coses. Salut recomana evitar el contacte amb ratpenats com a mesura de prevenció de la ràbia. Des de 2025 s'han reportat 148 atacs per animals diversos, 86 dels quals per ratpenats. Enguany, el 67% de les exposicions notificades ha requerit Anna Banyeres actuació davant la possibilitat de contagi.
17: Catalunya cada vegada compta amb més ratpenats i de retruc hi ha més contacte, el que augmenta la probabilitat que n'hi hagi algun d'infectat de la ràbia, i atès que han augmentat les notificacions d'agressions, tant a casa nostra com de casos de viatgers a països on la ràbia és endèmica, Salut demana evitar-ne el contacte perquè si hi ha infecció és mortal en tots els casos i no hi ha tractament. Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància Epidemiològica.
18: Ens trobem molt sovint que per un risc hipotètic molt baix, però amb conseqüències greus, doncs les persones, diguem-ne, s'apropen, toquen, agafen, no?, aquests animals salvatges, i bueno, pensem que la nostra recomanació ha de ser evitar-lo al màxim.
17: En cas de mossegada, llapada o esgarrapada d'un ratpenat, cal notificar-ho i iniciar el tractament preventiu perquè el virus de la ràbia és a la saliva.
0: En un context de rècord de turistes aquest estiu a Catalunya, més de 14 milions entre gener o agost, també s'ha disparat la despesa d'aquests visitants per sobre del 8% fins a superar als 9.400 milions d'euros segons les dades de Pimec Turisme. La despesa diària mitjana s'ha enfilat al juny fins a xifra rècord de 267 euros per persona i el preu de l'habitació ha pujat fins als 155 euros amb increment del 25% a les Terres de l'Ebre per l'efecte de l'eclipsi, segons el vicepresident de Pimec Turisme, Daniel Braser.
12: Terres de l'Ebre creiem que també pot ser degut a, doncs, a l'efecte eclipsi. Molta gent s'ha desplaçat i ha conegut Terres de l'Ebre molt com a conseqüència de l'eclipsi.
0: I passat l'estiu toca pensar en la temporada d'esquí. En aquest sentit, Ferrocarrils de la Generalitat oferta 300 places de llocs com pisters, administratius, informadors o personal de remuntadors. Tot mentre les estacions es posen a punt per la nova temporada que, si tot va bé, començarà per la Puríssima Llei de Joana Cendra.
19: Pirineus 365, la marca de Ferrocarrils per les pistes d'esquí, oferta 300 llocs de feina, a banda d'altres 900 vinculats a les pròpies estacions. Carles Ruiz, president de Ferrocarrils, confia poder obrir durant el pont de la Puríssima amb neu garantida.
20: Apunta a que tindrem neu. Nosaltres també estem fent un esforç molt important. Aquest estiu hem aprofitat per fer una inversió molt important a totes les estacions per garantir també més innovació, més capacitat de produir neu.
19: En aquest sentit, una de les estacions que més inversió ha fet ha estat Itaull, amb una nova bassa i ampliació de reserves. La idea és que les estacions siguin gairebé autònomes.
20: El que volem és arribar pràcticament a un 90 o un 100% d'innovació a totes les estacions.
19: L'any passat, les 6 estacions de Pirineus 365 van rebre més d'un milió de visitants.
0: Un últim punt abans de la cultura, el Banc Sabadell ha anunciat l'entrada del seu accionariat de l'entitat francesa BPCE, la segona més gran del país veí i el quart grup bancari de l'Eurozona. El banc, presidit per Josep Oliu, ha anunciat un acord amistós mitjançant el qual el gegant francès adquireix el 7% de les accions del Sabadell. El disseny és indústria, economia i cultura i el Disseny Hub ho reflecteix el nou programa d'exposicions per la temporada 26-27 que ha presentat aquest matí, on descobrirà el tèxtil d'Aurelia Muñoz, els objectes quotidians d'Andrés Ricard i la gran icona de l'alta costura espanyola de la postguerra, Asunción Bastida. Allà ha estat la nostra companya Agnès Batlle.
21: Asunción Bastida fue una de las diseñadoras más prestigiosas de la edad de oro de la alta costura española durante las décadas de 1950 y 1960.
22: Asunción Bastida Pibernat va ser una modista catalana de la cooperativa d'alta costura. Es considera la introductora a Espanya de l'ús del cotó, tant per platja com per vestits de carrer, de festa o de nit. Ella protagonitzarà una de les grans exposicions del Disseny Hub d'enguany amb la primera retrospectiva que se li dedica. Molt poc coneguda pel gran públic, va ser un referent de la moda del segle XX i l'única representant femenina en el nucli destacat de l'alta costura espanyola de la postguerra. Una pionera del sector amb col·leccions prêt-à-porter i un ús innovador de materials que la història ha relegat i reivindicarà el The Hub a partir del 4 de novembre. La seguirà una mostra dedicada a l'artista tèxtil Aurelia Muñoz, qui va connectar teixits, arquitectura i volums. I obrirà temporada el 29 d'octubre una exhibició dedicada a un dels referents del disseny industrial a casa nostra, Andrés Ricard Sala, dissenyador, entre d'altres, de la làmpada Tabú, els interruptors Ibiza, l'espremedora elèctrica Molinex o vaixelles Bidasoa, fins l'entorxa olímpica a Barcelona 92 o el paveter del Museu Olímpic de Lausana. Mireia Escobar és la directora del The Hub.
23: Nosaltres som cultura, però també som indústria. El disseny és economia i és cultura. Treballem amb tot el sector de la indústria creativa. Principalment el nostre hardcore és la difusió del nostre patrimoni del disseny, recollit de diferents col·leccions a molts museus de fa molts anys.
22: L'objectiu de la temporada és convertir la plaça de les Glòries en un pol cultural i reforçar el disseny com a patrimoni de Barcelona.
0: Nosaltres ho deixem aquí. Ja saben que la informació continua a Ràdio Nacional, també a Ràdio 5 i a Ràdio 4 al quart temps amb José María Rubí. Gràcies. Fins demà. Bona tarda.

0: porque ayer la colombiana anunciaba ese último concierto el 12 de octubre en esa ciudad que se ha montado en la capital, en el Macondo Park, y hoy hemos sabido que sobre el escenario con ella van a estar Maluma y Dani Martín, y yo tenía que elegir uno, y evidentemente para Lara hemos elegido a Dani Martín.
1: No se sabe, ¿no?, quién le acompañará este fin de semana.
0: Todavía no.
1: Es que yo voy el sábado, entonces, pues a ver qué pasa.
0: Ah, mis amigas van el sábado y están muy tristes porque pensaba que les iba a tocar Maluma, pero no. ¿Tú vas el sábado?
1: Esto tiene una historia que ya te explicaré, Elena Burgos. Yo no estoy triste porque no esté Maluma, no te preocupes.
0: Mis amigas creen que va a tocar Bizarrap, veremos.
1: Bueno, pues eso me gustaría bastante, esa canción me representa bastante.
0: Claro.
1: Elena Burgos, hasta mañana.
0: Adiós.
1: Ocho menos diez, siete menos diez en Canarias.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre. Carles Puigdemont no aclareix si tornarà de moment a Catalunya. En una compareixença aquesta tarda, des de Waterloo ha qualificat l'aval del Constitucional a l'amnistia com una derrota de l'estratègia dels poders públics espanyols i ha afegit que res no ha canviat en la relació entre Catalunya i la resta d'Espanya. En parlem de seguida, abans, la informació de servei. Pel que fa al temps, aquesta tarda estem molt pendents de les pluges que descarreguen amb força la demarcació de Tarragona a aquesta hora. Protecció Civil ha enviat un missatge és alerta a 11 comarques i eleva l'avís vermell al litoral i prelitoral català per xàfecs torrencials. A Emet, Noelia García, bona tarda.
4: Bona tarda. Demà Catalunya continuarà el temps inestable amb pluges, però serà l'últim dia amb precipitacions. De matinada podran ser localment molt fortes amb calamar-se a zones del litoral i prelitoral i durant tot el dia pluges amb intensitat moderada al Pirineu de Lleida. Aquí es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat durant una hora i també s'esperen calamar-se i fortes ventades. Baixaran lleugerament les temperatures, màximes de 27 graus a Barcelona i a Girona i 25 graus a Lleida i a Tarragona. És una informació d'AEMET.
3: Les pluges estan afectant també les carreteres. Connectam ara amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Pel que fa al trànsit, millora la circulació en aquesta xarxa viària. No ha estat una tarda massa complicada, bàsicament aturades habituals a l'àrea metropolitana i a les seves rondes. Ara ja està baixant molt ràpidament el volum de circulació i només hauríem de trobar alguns trams aturades el que serien a les dues rondes de Barcelona. Això sí, recordem que tenim algunes vies afectades per les darreres pluges. A aquesta hora tenim tallades la C12 a Xerta, la C43 a Benifallet, també una carretera local propera a Benifallet, la T302, una carretera local als Reguers, i a més, ja des de fa uns dies continua tallada la comarcal 352 a les Franqueses del Vallès, al túnel de les Franqueses. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Salutacions de l'Helena Ramos a les vies de so i de qui us parla, Àlex Eloi. Començam. Carles Puigdemont no avança res sobre el seu futur immediat. Des de Waterloo, l'expresident de la Generalitat ha celebrat l'aval del Constitucional a l'amnistia i ha acusat els poders públics espanyols que han d'endarrerir i d'impedir la seva aplicació. Tots els detalls. Helena García, bona tarda.
6: Puigdemont no torna, de moment. Bona tarda. De fet, evita posar data al seu retorn. En dia de ve baixa, de ve de victòria absoluta per Junts i de derrota clara de l'Estat per Puigdemont.
7: Derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols per raons estrictament polítiques.
6: Puigdemont insisteix que l'oblit penal no és una solució, però sí reconeix implícitament que intentar la mort civil de l'independentisme, diu, no era el camí.
7: L'ordre donada pel senyor Aznar, el que pueda hacer que haga, ja no dona per més.
6: Després de 9 anys a Bèlgica, Puigdemont vol un retorn segur. Defensa l'estratègia de l'exili com la clau de mantenir les institucions i els drets polítics. I remarca que tornarà de la mateixa manera que es va expatriar.
7: No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
6: Així crida Junts a rebre el turull.
8: El president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155.
6: Puigdemont espera que el Suprem passi al forrellat del seu expedient. La seva defensa entén que la maniobra de Llarena en aixecar l'ordre de detenció no implica l'aplicació de l'oblit penal. Boye, a Ràdio 4.
9: l'altre. Una ordre de detenció se quita i se pone con la misma facilitat.
6: Com el president del Parlament, Recep amb cautela, Rull.
10: Prudència i molta cautela.
6: Així que l'accelerada del Constitucional amb l'amnistia no condueix al retorn immediat de Puigdemont, ni molt menys a la seva irrupció en campanya electoral. Junts rebutja l'electoralisme, just quan deixa de fer política amb les mans lligades a les espatlles i Puigdemont ja no és un fugat.
3: Doncs Puigdemont té plena llibertat de moviment després que el Tribunal Suprem hagi aixecat l'ordre de detenció nacional vigent contra ell i contra els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. És la conseqüència més immediata de la decisió del Constitucional que avui ha acordat amnistiar el delicte de malversació als líders del procés, Núria Alcalà.
11: Sí, el magistrat del Suprem, Pablo Llarena, ha subratllat que la decisió no implica una amnistia automàtica per a Puigdemont, Comín i Puig, ni que s'extingeixi la seva responsabilitat penal. Tot i així, admet que el criteri fixat pel Constitucional fa que les ordres de detenció ja no tinguin sentit. Un criteri que ha quedat fixat amb la ponència del seu president Cándido Conde Pumpido, que considera plenament amnistiable el delicte de malversació. El dictamen ha tirat endavant amb els vots en contra dels 5 magistrats conservadors que han criticat que la ponència ha volgut suplantar les funcions de l'alt tribunal. La decisió crea doctrina i, per tant, serà extrapolable a tots els líders del procés.
3: El govern defensa que la decisió del Constitucional inicia una etapa de normalitat. De la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, celebra que fa que s'abandoni la repressió judicial i permet que Catalunya decideixi el seu futur, Toni Conde.
12: En un missatge a xarxes socials, Illa ha dit que el Constitucional dona la raó al govern i Catalunya avança. La portaveu de l'executiu català, Sílvia Paneque, ha celebrat l'aplicació de l'amnistia.
13: Valorem molt positivament l'aplicació total d'allò que es va aprovar precisament en el Congrés de Diputats.
12: Pedro Sánchez ha assegurat que la d'amnistia és una llei útil i avalada per la justícia espanyola i europea, mentre que Oriol Junqueras ha assegurat que es passa de la repressió a la política i dels tribunals a les urnes que permetran a Catalunya decidir el seu futur.
14: Carles Puigdemont ha de poder tornar. I l'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions. Totes les persones represaliades han de recuperar tots els seus drets.
12: Junqueras ha afirmat que la decisió és el principi del final, però que el conflicte entre Catalunya i l'Estat no està resolt.
3: Podem també la portada, molt pendents de les pluges. Protecció Civil ha enviat un total de 2 missatges és alerta aquesta tarda pel nou episodi d'aiguats a diversos municipis d'arreu de Catalunya. Des de les Terres de l'Ebre fins al Gironès, passant pel Barcelonès i el litoral de Barcelona. Aquesta hora, balanç de situació. Mireia Moreno, més detalls. Bona tarda.
15: Bona tarda. Sí, un dels municipis on ara mateix hi ha més complicacions derivades de les pluges és a Xerta, on els bombers han hagut de rescatar els passatgers de diversos vehicles que havien quedat atrapats a la sortida del municipi a la carretera C12. De fet, les pluges han provocat talls en diverses carreteres locals a la zona. Roger Vinyó és l'alcalde de Xerta en declaracions a Ràdio 4.
16: Pues ha estat tot, pràcticament el 85% del poble negat d'aigua. Els carrers són rius, ha començat a deixar aigua per tot arreu i bueno, una situació dantesca completament.
15: Ha estat aquí, en aquesta zona de l'Ebre, on s'ha fet el primer enviament d'un missatge SLR, en concret el Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès, i posteriorment l'avís s'ha fet extensió amb l'enviament d'un segon missatge és alert al Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Gironès, Maresme i la Selva. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 200 trucades relacionades amb les pluges des de les 12 fins les 7 del vespre. Protecció Civil recorda el missatge de màxima prudència, sobretot pel que fa a la mobilitat i no acostar-se a zones inundables.
3: Gràcies, Mireia. I un apunt en successos. Llibertat provisional pels 11 adults detinguts pels aldarulls ahir a Barcelona després de la manifestació per l'habitatge. Tots ells han passat a disposició judicial d'avui, acusats de desordres públics, danys i atemptat a l'autoritat. Una trentena d'agents de la Brimo van resultar ferits. La policia catalana va comptabilitzar 28 barricades i més d'una vintena de contenidors cremats.
2: Esports.
3: I en esports, 5 jugadors del Barça a l'11 titular de la selecció espanyola pel partit contra Croàcia. Dani Exclusa, bon vespre.
17: Bon vespre, Àlex. Som Pau Cubarsí, Rodri, Pedri, Dani Olmo i Lamin Yamal. A part dels jugadors catalans Marc Pubill i Cucurella, també sortirà d'inici el porter culer Dominik Livakovic, en aquest cas amb la selecció de Croàcia. Recordem, quarta jornada de la fase de grups de la Nations League. Més enllà del futbol, força activitat esportiva aquest vespre. Fa uns instants ha finalitzat el partit de la primera jornada jornada de la fase de grups de la Champions de Waterpolo amb victòria del Club Natació Sabadell sobre el Hadrant tot just ara. Acaba de començar el partit entre el Bàsquet Girona i el Dinamo de Bucarest a la Copa d'Europa de la FIBA. A 8:45 serà el torn per Joventut, que debuta a la Champions League davant el Neisser Lilla a l'Olímpic de Badalona, i a 8:45 Lliga Europea d'handbol, el Granollers rep el Busau romanès en un partit que es disputarà finalment a porta tancada degut a la situació meteorològica.
3: Gràcies, Dani.
17: Gràcies, bona tarda.
3: I avui acabam amb Love of Lesbian.

0: El grup barceloní allarga el seu adeu amb l'anunci de 4 nous concerts abans de l'aturada temporal indefinida que va fer pública el passat mes de febrer. El grup actuarà el 12 de desembre a la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat i els dies 28, 29 i 30 de desembre a la sala Apolo, a la sala Apolo de Barcelona.
1: Algo amigo y de infancia gris, sinceramente yo lo detestaba hasta...
0: Així acabam. Continua la informació en aquesta emissora.
1: La luz...